0: diferents administracions. Nosaltres treballem mestres i educadores. Les educadores que depenen d'administració pública en un sou molt inferior al de les mestres, quan a l'hora de la veritat i en la pràctica diària estan fent les mateixes tasques, perquè les educadores són tutores. I, per tant, també se demana una millora del salari de les treballadores de les escoles i una dignificació de la seva feina, perquè estan fent una tasca educativa, malgrat no són personal docent, però ho estan fent cada dia en les aules.
1: Bueno, pues nos hacemos una idea de cuál es la situación. Le agradezco a Alicia Gallego, directora de la Escoleta Infantil Tuley de Alcira, que nos haya atendido estos minutos. Y bueno, pues la jornada de hoy...
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo a vosotros, perdonar, visibilidad.
1: Por cierto, ¿cómo se está desarrollando la jornada de hoy?
0: Nosaltres molt tranquil·les, des d'ací vull donar les gràcies a totes les famílies perquè la nostra, l'assistència dels xiquets i les xiquetes a la nostra escola ha sigut pràcticament nul·la. I això vol dir que les famílies saben de la nostra realitat i recolzen les nostres reivindicacions. Així que moltíssimes gràcies.
1: Alicia Gallego, gràcies. Hasta otra ocasión.
0: A vosaltres. Adeu.
2: Alcira torna a respirar verd. Arriben les jornades d'Alcira en verd al voltant de la biosfera, un espai per descobrir, aprendre i viure la sostenibilitat en primera persona. Gaudis del 4 al 14 de març de xerrades, tallers i activitats obertes per entendre els reptes ambientals i imaginar noves formes de viure millor. Consulta la programació en alcira.es. Alcira en verd, Ajuntament d'Alcira.
3: Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa de Tous, en las modalidades de narrativa, poesía y ensayo, tanto en castellano como en valenciano, y valorándose la temática local y comarcal. La presentación de las obras se realizará por la web del Ayuntamiento de Tous hasta el 30 de junio. Más información y bases en el Ayuntamiento, 96-244-9101 o en la web ayuntamientotous.es. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Tous.

0: Bueno, seguimos avanzando a las 12 y 45 minutos. El Ayuntamiento de Alcira y Casa 47, así es como se llama la nueva empresa pública estatal adscrita al Ministerio de Vivienda, pues están explorando vías para colaborar de cara a ampliar el parque público de vivienda asequible en la ciudad de Alcira. Vamos a saludar al concejal de urbanismo, Andrés Gómez. Buenas tardes.
1: Hola, Manuel Prada.
0: Ya sé que solo es una exploración inicial para ver posibilidades que hay, pero bueno, aunque sea unos minutos, Andrés, ¿nos puedes contar qué es esto de Casa 47 y a qué conclusiones ha podido llegar en esta reunión celebrada el martes?
1: Sí, ha sido una reunión interesante que feia temps que portaven demanant per part de l'Ajuntament, i el que tenim moltes expectatives de la col·laboració en aquesta entitat. Uh-huh. És una entitat que s'ha creat ara fa uns mesos, orientada a garantir el dret a la vivenda, a fer polítiques públiques de vivenda per part del govern d'Espanya, i en principi va passar a gestionar tot el parc de tant de vivendes com de solars que fins ara són propietat de la Sareb. I ens interessava especialment perquè...
0: Bueno, aquí tenemos muchos casos, ¿no? De la Sareb, sí. Ahí en Tulei, sobre todo.
1: Sí, correcte. Una de les reivindicacions a les diferents administracions públiques en reunions que hem tingut en la mateixa Sareb durant tot el mandat amb la conselleria és que se mobilitzaren per a lloguer assequible i garantir el dret a la vivenda totes aquestes propietats de la Sareb, sobretot les vivendes, que n'hi ha moltes vivendes, calculem i segons aquesta conversa, reunió mantinguda, sí que s'han dit que són al voltant de 170 vivendes que són de la Sareb i que aniran passant a Casa 47, i també n'hi ha, segons les nostres dades, al voltant de 40 solars de la Sareb. Vull dir, pensem que ahir n'hi ha molt de potencial per a ampliar el parc públic de vivenda, tant utilitzar les vivendes que ja estan construïdes com per a impulsar la promoció de vivenda per a lloguer assequible a través de les propietats de la Sareb. I esta ha sigut una de les nostres reivindicacions sempre i ha sigut la

0: principal demanda que hem tingut de cara a esta nova entitat i, bueno, mm-hmm. i esperem que en els pròxims mesos se plasme en mesures més efectives i en què se vagi habilitant tot això per a, al final, atendre pues, la crisi habitacional que tenim ampliant el parc públic de lloguer assequible.
1: Porque estamos hablando de 170 viviendas y casi 40 solares, que bueno, que podrían dedicarse a otros menesteres mucho más eficaces, ¿no? De lo que están ahora mismo haciéndose con ellos. Bueno, pues Andrés Gomis, concejal de urbanismo de Alcira, gracias por contarnos, aunque sea unos pocos minutos, esta reunión del pasado martes, y nos hacemos una idea de que, bueno, pues ahí está eso, y en un futuro, esperemos que no muy, muy lejano, se pueda volver a darle utilidad a todo este parque de viviendas que tenemos ahora mismo parado en la ciudad de Alcira.
0: Sí, esperem que siga així. De fet, la reunió ha sigut satisfactòria des del moment en què han sigut receptius a aquestes demandes. Ens han informat que estan ara mateix en procés de transmissió, de transferència de tots aquests actius de la Sareba Casa 47. Han remarcat que la seva vocació no és com la de la Sareb, sinó que és precisament que tot això repercutisca en garantir el dret a la vivenda i també pues, ens hem emplaçat en que ens vagin informant de cada pas que donen i, lògicament, pues, qualsevol col·laboració que puguem tindre. I, junt amb això, el foc està sobretot en això, en aprofitar tota la part de la Sareb, però també hem arribat a parlar pues, de possibilitat de col·laboració amb solars de titularitat municipal o també una qüestió que ens interessa molt, que és com possibles mecanismes d'incentius que pugui haver en el nou pla estatal de vivenda per a fomentar el model de cooperatiu de vivendes en cessió d'ús, que ja s'haurà de concretar a través de mecanismes de la Generalitat, però que sí que hem obert diferents línies de treball que esperem pues, que en els pròxims mesos se vagin concretant en mesures més concretes. Esperem que sigui així.
1: Gracias, Andrés. Que vaya bien. Un saludo.
0: Muchas gracias.
2: ¿Una comida en familia? ¿Una cena con tu pareja? Deslúmbrales en un restaurante con encanto, decoración única y estilo rústico. El asador Sidrería Palacios te ofrece nuevas experiencias gastronómicas, con un gran expositor de carne en su punto exacto de maduración, donde tú la ves y eliges la que más te gusta. Chuletón de buey, de vaca rubia gallega o frisona. Nosotros te lo preparamos al momento, a la brasa, con carbón de encina. ¿O prefieres pescado fresco de la lonja de Cullera? Ven al asador Sidrería Palacios, calle Madrid 4, en Playa de Cullera. Reservas al 96-111-6888. Experiencias únicas.
3: Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.

0: Pot ser d'una altra manera, que el dret d'avaluació de l'alumnat que se va presentar a les proves PAU estigui assegurat.
1: Han dit que això és una amenaça. Tres dels sindicats, STPB, UGT i Comissions Obreres, que s'han alçat de la taula de negociació. Els sindicats CESIF i AMPE, en recolzar la vaga, han sigut els últims en recolzar aquests aturs, han continuat parlant d'assumptes burocràtics, però també han deixat clar que recolzen aquesta vaga.
2: Gràcies, Núria. A més, esta vesprada hi ha convocats tancaments i jornades informatives a les famílies en diversos centres educatius de la comunitat. Moltes, a iniciativa pròpia de les famílies, els sindicats diuen que se senten secundaris Castelló. Lorena Pardo.
3: Este matí molts professors han acudit a treballar amb samarretes reivindicatives. Els sindicats esperen esta vesprada la resposta dels pares Pau Pons de l'STPB.
4: Perquè són accions des d'esta vesprada a nit que no són només de professorat, sinó que són jornades de portes obertes pràcticament en les quals s'acudirà tota la comunitat educativa, professorat, alumnat, famílies, per explicar quina és la situació, per a parlar, per a demostrar que tenim tot el suport, no? En aquest sentit, el professorat, doncs, ens sentim amb tot el suport d'esta comunitat educativa i que les associacions principals de famílies estan amb nosaltres.
3: A Castelló, estos tancaments estan confirmats en el CEIP Sebastián Elcano i l'IES Sos Veïnat, però la iniciativa té el suport de diversos centres en tota la comunitat.
2: Per cert que la plataforma d'escoles infantils de 0 a 3 anys de la comunitat també s'ha concentrat en front de les Corts este matí en una jornada de vaga en la qual reclamen mesures com la reducció de ràtios, majors recursos educatius i salaris dignes. Eixiran una altra vegada al carrer de tota la comunitat esta vesprada.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la comunitat valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: I preocupació després del pas a primera hora del matí per l'aeroport de Manises a València de l'avió ambulància que va traslladar des de Cabo Verde a Gran Canària un pacient evacuat del creuer amb símptomes d'antivirus. L'avió ha repostat amb els seus tripulants a bord i amb els quals no hi ha hagut cap contacte per part del personal d'aquest aeroport, tal com ha confirmat la delegada del govern Pilar Bernabé, Amparo Sánchez.
6: Des del Consell de la Generalitat han apuntat que desconeixien la parada tècnica que anava a fer l'avió a València. El conseller Marciano Gómez ha lamentat que no hi hagi hagut una adequada coordinació.
7: Yo entiendo que tiene que haber una coordinación de comunicación, que les tengo que decir que por parte del gobierno central no ha asistido. Nosotros no sabíamos que iba a parar aquí este avión y da la sensación que en Canarias ayer tuvieron el mismo problema. Nosotros estamos por la labor de colaborar y coordinar en todas aquellas labores que podamos hacer.
6: Davant les queixes del conseller, la delegada ha confirmat que ha telefonat al president a qui no ha localitzat i que ha tardat una hora en respondre-li.
8: No llevaba ningún paciente, no está dentro del protocolo de sanidad exterior y por lo tanto yo le he comunicado al presidente de la Generalitat porque tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero en ningún caso está dentro del protocolo de sanidad exterior, no ha habido contacto de ningún tipo, sacar una polémica de donde no hay no contribuye en nada.
6: En el vaixell també viatja una valenciana que han confirmat a través de les seues xarxes socials que es troba en bon estat.
9: Renovar tu casa siempre es más fácil con Conforama y su 20% de descuento extra en una gran variedad de sofás, colchones, muebles. Aprovecha precios realmente bajos solo del 8 al 11 de mayo. Conforama.
2: L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha declarat este matí com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja i ha dit que ell creu que encara que s'haguera enviat abans el missatge d'alert, no s'hagueren pogut salvar més vides.
6: El primer alcalde d'un municipi afectat per la riuada que acudeix a prestar declaració ha reconegut que aquell moment ningú va calcular la magnitud del que estava per arribar. Pregunta per què va decidir suspendre les classes a primera hora del matí, ha dit que ho va fer sense haver rebut cap avís de les institucions. Junta a l'alcalde d'Utiel també han sigut citats per la jutgessa, l'alcaldessa de València, la de Catarroja o el de Sedaví, entre altres.
2: I una crònica política, i és que l'expresident Francisco Camps insisteix a tornar a presidir el PP valencià. Demana al partit la convocatòria d'un congrés autonòmic que, segons calcula, serà a finals del mes de juny, congrés per al qual afirma tindre ja 300 avals. Hotel SH València Palas, Ramon Pérez, bona vesprada.
10: Sí, bona vesprada. Això, diu Camps, és el triple dels avals que el PP demanà a l'últim congrés. Assegura que no es conformarà amb res més que no siga presidir el partit. Ara reclama a Juanfran Pérez Llorca igualtat de condicions en eixa competició.
11: He visto que el presidente del partido, de la gestora, ha puesto en marcha una campaña interna con unas vallas publicitarias por toda la comunidad. Yo llevo desde el mes de julio del año pasado y no he tenido la posibilidad de poder hacer lo que en estos momentos he visto que ya hace el presidente de la gestora. Yo lo que le pido es igualdad de armas.

0: si el partido apoya una campaña, yo también querría que el partido me apoyase en una campaña y dar a conocer cuál es mi candidatura.
1: Camps ha presentat avui una nova enquesta que conclou que amb ell el PP obtindria majoria absoluta a les pròximes eleccions autonòmiques. Majoria absoluta del PP amb Camps que, segons l'estudi, també voldria l'electorat de Vox. L'expresident s'autodefinix, Amparo, com una persona coneguda i apreciada.
2: Moltes gràcies, Ramon. Ara continuem contant-los que el Partit Socialista ha denunciat avui en la sessió de control de les Corts que la Generalitat ha ordenat no emetre certificats sanitaris per al procés de regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern d'Espanya. El PSPB ja ha anunciat que ho posaran en coneixement de la Fiscalia.
3: El síndic socialista José Muñoz no ha dubtat a qualificar este fet de racisme institucional, mentre que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, rebutja perdre temps, ha dit en la mentida.
4: Es un boicot a personas que lo tienen muy difícil y que su administración se lo está poniendo aún más difícil, señor Pérez Llorca. Y que ven que cuando van a su centro de salud para conseguir un documento que les pueda asegurar vivir en España, se encuentra un muro de hormigón.
5: No hay ninguna instrucción ni ninguna circular que diga eso. Llévelo a los tribunales si quiere. Y además puede revisar las circulares y verá que dicen completamente lo contrario.
2: I el Col·legi Oficial d'Educadors i Educadores Socials de la Comunitat ha denunciat l'agressió patida per una educadora de la Fundació Antonio Moreno a Burriana, a Castelló, mentre realitzava una intervenció per a localitzar una menor que se n'havia anat del seu domicili. La professional va ser atacada amb un arma blanca al braç. Castelló, Juanjo Tobar.
6: El col·legi ha condemnat els fets i ha advertit de la situació de precarietat i risc en què treballa el sector social de la Comunitat Valenciana. Reclamen més recursos, reforç de plantilles, millors ràtios i garanties de seguretat. També han subratllat que la violència contra estos professionals no és un cas aïllat i han recordat les dades de l'informe estatal sobre violència i desprotecció en el sector social, segons el qual el 50% dels treballadors ha patit agressions verbals, el 25% amenaces i el 10% agressions físiques.
2: L'actual conjuntura política i econòmica a nivell europeu i internacional preocupa els experts, que consideren que Espanya ha de tindre un paper rellevant donada la seva extensió, però també el seu nivell de PIB. Són aspectes que s'han analitzat en una jornada impulsada per la Universitat Internacional de València, la VIU. Arribem a les 2. Adeu.

0: Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Són les 2:30. Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts. Arranquem Comunitat Valenciana en la Onda de dijous. Avui un programa dedicat a la música. Pels nostres micròfons passarà de seguida una artista molt valenciana arraigada i una veu que de segur molts reconeixen. De seguida els contem perquè inicia gira i fa parada la primera, de fet, a València. Parlarem també d'eixa completa agenda de l'Institut Valencià de Cultura al tot el territori, a València, Castelló i Alacant, i d'altres assumptes. Avui en el programa, ja saben, fins les 3 de la vesprada, primer i abans que res, els primers minuts dedicats a l'actualitat informativa. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Anem a repassar els principals assumptes. Conta'ns.
2: Bé, doncs els sindicats docents mantenen eixa convocatòria de vaga indefinida a partir del proper dilluns 11 de maig. No hi ha hagut acord en la mesa de negociació que s'ha celebrat este matí. Creuen que la proposta que ha posat damunt la taula la consellera Carmen Ortiz és insuficient i irrisòria. A més, esta vesprada també n'hi han convocats tancaments i jornades informatives a les famílies en diversos centres de la Comunitat Valenciana, moltes a iniciativa pròpia d'aquestes famílies. Els sindicats diuen que se senten secundats. I la plataforma d'escoles infantils de 0 a 3 anys també s'ha concentrat avui en front de les Corts en una jornada de vaga en la qual reclamen mesures com ara la reducció de ràtios, millora també en recursos majors recursos educatius i salaris dignes. Els educadors infantils han eixit als carrers este matí i ho tornaran a fer esta vesprada. Es reuniran a les 6 en la plaça de l'Ajuntament de València, també en la plaça de les Aules de Castelló i en la plaça La Muntanyeta d'Alacant per a continuar amb les seues reivindicacions. A part, i deixant de costat l'àmbit educatiu, preocupació. Després del pas a primera hora del matí per l'aeroport de Manises a València de l'avioambulància que va traslladar des de Cabo Verde a Gran Canària un pacient evacuat del creuer que sabem que té símptomes d'antivirus. L'avió ha reposat amb els seus tripulants a bord i amb els quals no hi ha hagut cap contacte per part del personal de l'aeroport, tal com ha confirmat la delegada del govern, Pilar Bernabé. Des del Consell, que diuen, han apuntat a que desconeixien esta parada tècnica que anava a fer l'avió a València i el conseller Marciano Gómez ha lamentat que no hi hagi hagut una adequada coordinació. Davant d'aquestes queixes, la delegada ha confirmat que ha telefonat al president, a qui no ha localitzat i que ha tardat en respondre-li una hora. Recordar, a més, que en el vaixell viatja eixa valenciana que ha confirmat a través de les seues xarxes socials que es troba en bon estat de salut. Parlem un dia més de la dona. L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha declarat este matí davant la jutgessa com a testimoni i ha dit que ell creu que encara que s'haguera enviat abans el missatge és alert, no s'hagueren pogut salvar més vides. És el primer alcalde d'un municipi afectat per la riuada que acudeix a prestar declaració. Ha reconegut

0: que en aquell moment ningú va calcular la magnitud del que estava per arribar. Preguntat per què va decidir suspendre les classes a primera hora del matí, ha dit que ho va fer sense haver rebut cap avís de les institucions. Contar-te també en crònica política que l'expresident Francisco Camps insisteix a tornar a presidir el PP valencià. Com ja ha dit en diverses ocasions, demana al partit la convocatòria d'un congrés autonòmic que, segons calcula, serà a finals del mes de juny, congrés per al qual afirma tindre ja 300 avals. Això, diu Camps, és el triple dels avals que el PP demana en l'últim congrés. Assegura que no es conformarà amb res que no siga presidir el partit. Ara reclama a Juanfran Pérez Llorca igualtat de condicions en eixa competició. També ha presentat avui una nova enquesta que conclou que amb ell, amb Camps, el Partit Popular obtindria majoria absoluta en les pròximes eleccions autonòmiques. I el Partit Socialista ha denunciat avui en la sessió de control de les Corts que la Generalitat ha ordenat 9 metres certificats sanitaris per al procés de regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern d'Espanya. El PP ha anunciat que ho va posar en coneixement de la Fiscalia i el president Juanfran Pérez Llorca ha rebutjat, ha dit, perdre el temps en esta mentida. I el conte també ha abans d'acabar, que el Col·legi d'Educadors Socials de la Comunitat ha denunciat l'agressió patida per una educadora social de la Fundació Antonio Moreno Aborriana a Castelló mentre realitzava una intervenció per localitzar a una menor que havia abandonat el seu domicili sense permís. La professional va ser atacada amb una arma blanca en un braç.
1: Bé, són alguns dels assumptes principals en el dia d'avui. Ja saben, a la brújula aquesta vesprada amb Ramon Pérez a les 7:20. Analitzarem tot més i els pròxims butlletins informatius i al web en tot moment. Companya, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: I fins ara, perquè són les 2:35 minuts i ara anem a donar-li ja el play, que sona la bona música, que de seguida entra la nostra convidada d'avui i de segur que van a reconèixer esta veu.

0: tal generación.
1: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
2: Dona Sang. Onda Cero y el Centro de Transfusión et conviden a participar en la donación de sang el próximo dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Uniste a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.

I els contem ja tot el relacionat amb l'agenda de l'Institut Valencià de Cultura per a esta setmana. A l'Auditori de Castelló tenim a Júlia Lezhneva i Luca Pianca amb música, la soprano russa Júlia Lezhneva i el suís Luca Pianca ens conviden a l'Edat d'Or, un viatge musical a través del barroc on la veu lírica i l'elegància del arxilaüt es troben per evocar l'esplendor de l'Edat d'Or de la música europea. Serà dissabte 9 de maig a les 7:30 de la vesprada. I al Teatre Principal de Castelló tenim Teatre Melaguante, producció pròpia de l'Institut Valencià de Cultura. Vesprada d'estiu en Villamaria, una caseta de camp. Manuel està ultimant l'estrena d'una obra. Els intèrprets són Jorge, el seu nòvio, Lorena i Rocío, les seues veïnes i en part, amiga de la família. La funció és en honor a la seua mare, Marta, una actriu famosa que viu a Madrid. Marta ha vingut de visita amb el seu nòvio, Toni, que és dramaturg. Marta vol que li escriga un text nou. El problema és que Toni no escriu des de que el seu marit va morir. Serà dissabte 9 i diumenge 10 de maig a les 7 de la vesprada, com dèiem, l'Aguante Teatre, en el Teatre Principal de Castelló. I si ens n'anem al Palau de Congressos de Peníscola, tenim tres adioses cinema. Què passa després de la separació de Marta i Antonio? Ell, un xef prometedor, es refugia en els seus foguers. Ella comença a notar alguna cosa més que tristesa. Ha perdut l'apetit i no sols per desamor. Quan descobreix que darrere hi ha un problema de salut, tot fa un gir inesperat. El menjar fa un gust millor, la música li arriba com mai ho havia fet i el desig desperta les seues ganes de viure sense por. Dissabte 9 i diumenge 10 de maig a les 7 de la vesprada. I al Teatre Arnitges d'Alacant tenim Alucina, teatre familiar. El que podem disfrutar és com a llum recorre una distància de 150 milions de quilòmetres fins a impactar contra l'home que hi ha al carrer de l'home del meu poble i provoca una ombra tan nítida que s'hi pot diferenciar un niu que hi ha a les branques més altes. Una sorpresa, algo sorprenent, una sensació de fascinació que ens fa pues, gaudir d'un teatre familiar com és Alucina al Teatre Arnitges d'Alacant el dissabte 9 de maig a les 7:30. I al Teatre Rialto de València tenim Emigrades, dansa. Investiga l'experiència de la migració des del cos, entenent el moviment com a arxiu viu, testimoni i ferramenta de supervivència identitària. L'obra aborda els processos invisibles que travessa el cos migrant, com és la transformació constant, la tensió de pertànyer i romandre i la reivindicació com a única via per evitar el present. No es tracta només de representar una temàtica, sinó d'evitar-la escènica i emocionalment. Serà dissabte 9 i diumenge 10 de maig a les 7 de la vesprada, dansa Emigrades al Teatre Rialto de València. I acabem a la Filmoteca de València amb cinema, Simón de la Montaña. Simón té 21 anys i viu a l'Argentina. Des de fa poc freqüenta un nou grup d'amics inesperat, amb ells per primera vegada sent que pot ser ell mateix, però el seu entorn està preocupat i ja no el reconeix. I si Simón volguera convertir-se en una altra persona, doncs servei de podem disfrutar-ho i descobrir-ho, sobretot a la Filmoteca de València. També servei de ludoteca cultural per a menors de 4 a 12 anys, com comprant l'entrada en línia abans de les 2 del migdia del divendres 8 de maig. Era dissabte 9 de maig a les 6 i diumenge 10 de maig a les 8 de la vesprada.

I sona de fons Bruno Mars, que amb ell acabem el programa d'avui, perquè apleguem a les 3 de la vesprada amb I Just Might, una nova cançó que té milers de reproduccions a totes les plataformes de Bruno Mars, i la cançó recomanada per la nostra artista convidada d'avui, per Sole Jiménez. Ens acomiadem, diguem-nos, fins demà, perquè ara continuen així a Onda Cero amb molta més informació. Que tinguem molt bona vesprada. Adeu.